lift your voice and say, we bow. Hebre de bosu ke tembre de baka. Eri amre de bosu ke tembre de basandia. Eri de bosu ke tembre de bosu ke tembre de bakambre de bosu ke tembre.